0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Chihuahua.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

No sé cómo ha sido una película muda.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: Gràcies.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i feim companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo t'estim tant que em sembla tornar boig.

no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Amics de la mà, ses oles m'acompanyen, com espantes temporal, un illot al meu davant, una melodia en el cap, et ser platgeta petita, et ser...

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espatis de plorar. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí.
4: Bon dia, són les 8. En plena emergència residencial i amb una vaga general de rerefons per reclamar millores salarials que permetin accedir a un habitatge, hem sabut que la Universitat de les Illes ha començat a aplicar precisament aquesta fórmula per començar a treure talent de fora de l'arxipèlag. I els resultats inicials són positius. En 5 anys s'han duplicat el nombre d'investigadors internacionals que demanen venir a fer feina a la UIB. A IB3 Ràdio, Caterina Beny, bon dia.
5: Bon dia.
4: Hem recollit l'experiència d'un d'aquests investigadors.
5: Així és Jorge Oceja, que és doctor en Ciències de l'Educació format als Estats Units i actualment investigador sènior becat a Ramón y Cajal per la universitat. Reconeix l'esforç en la millora dels complements per fet de la universitat que ajudi, de fet, a afrontar els principals entrebancs que té el camp de la recerca, la manca d'habitatge assequible.
4: Tot d'una, el sentim i vos expliquem amb més detall aquesta iniciativa que destaquem avui dilluns festiu 12 d'octubre, un dia en què destaquen altres qüestions. Dia de la Hispanitat marcat per la precampanya electoral.
5: La presidenta Marga Proens assistirà avui matí a la desfilada de més de 4.000 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat a Madrid. Una cita que enguany arriba precedida pels moviments dins l'esquerra per definir les coalicions electorals. Rufián liderarà finalment la candidatura d'Esquerra sense tancar encara una col·laboració amb Podem.
4: Són tous, també queda petit.
5: 30 adolescents resideixen a dia d'avui al centre d'atenció immediata de Son Tous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principi d'any, era per 16 joves. Ara toca adequar l'espai de nou.
4: Noves concentracions de docents.
5: Demà estan convocats a concentrar-se davant del Parlament els mestres i professors de l'escola concertada. Exigeixen al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat el 2020 i 2021. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats.
4: Maria Dalmà Bonet torna a emocionar París 51 anys després.
5: La cantant mallorquina ha ofert un concert a la Sala Olímpia amb una mirada posada en l'actuació de fa mig segle, però també amb els temes del seu darrer àlbum, L'aigua no cansa. Entre els assistents hi va acudir l'expresident català Carles Puigdemont.
4: I en els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. El Mallorca guanya les Palmes per 3-1. Somos i recupera la credibilitat. Amb 3 gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adrián Fuentes, l'equip mallorquinista torna a guanyar per sumar 3 punts que el deixen quart a la classificació. Bon partit de l'equip vermell que recupera, com dèiem, la credibilitat davant la seva afició.
4: Quant al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per pluges a Menorca i a bona part de Mallorca.
5: L'AME preveu per avui mateix a les Illes Balears probabilitat de ruixats ocasionals que podrien ser forts durant el matí a Menorca i al nord-est de Mallorca, ja al capvespre a l'interior i sud d'aquesta illa. Les temperatures experimentaran pocs canvis amb vent fluix de l'oest que girarà finalment al nord a Menorca.
4: Rafa Andrés és al control tècnic. Començam.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: En portada, la Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears. Si fa uns anys els preus disparats del lloguer tiraven enrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat i d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Referma aquesta idea el fet que...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: Són les 9 del matí. Actualitzam la informació d'avui dilluns, 12 d'octubre. La Universitat de les Illes ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears.
1: Si fa uns anys el preu disparat del lloguer tiraven endarrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat i d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. Al setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Referma, per tant, aquesta idea el fet que l'any 2021 un 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat eren investigadors internacionals, una xifra que l'any passat es va situar en el 40%.
0: A IB3 Ràdio hem recollit l'experiència d'un d'aquests investigadors.
1: És Jorge Oceja, doctor de Ciències de l'Educació format als Estats Units i actualment investigador sènior becat al Ramón y Cajal a la UIB. Reconeix que l'esforç a la millora dels complements fet per la universitat ajuda i molt a afrontar un dels principals entrebancs que té el camp de la recerca, que és la manca d'habitatge assequible.
2: Estos complementos ya no es tanto el cobrar más dinero, sino, por ejemplo, hacer el esfuerzo porque pues se reconozcan, por ejemplo, trienios o quinquenios de docencia o sexenios de investigación, ¿no? Hay algunas universidades en las que todavía estos méritos laborales, que son derechos, ¿no?, de cualquier trabajador, no se reconocen.
0: Dia de la Hispanitat marcat per la precampanya electoral.
1: La presidenta Marga Proens assistirà avui matí a la desfilada de més de 4.000 membres de les Forces Armades i els cossos de seguretat de l'Estat a Madrid. Una cita que enguany arriba precedida pels moviments dins l'esquerra per definir les coalicions electorals. Rufián liderarà la candidatura finalment d'Esquerra Republicana sense tancar encara però una col·laboració amb Podem.
0: Són tous, també queda petit.
1: 30 adolescents resideixen a dia d'avui al centre d'atenció immediata de Son Tous. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principi d'any, era de només 16 joves. Ara diuen, toca adequar l'espai de nou.
0: Més concentracions de docents.
1: Demà estan convocats a concentrar-se davant el Parlament els mestres i professors de l'escola concertada. Exigeixen al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat de 2020-2021. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats.
0: I avui festiu acaben les festes de tancament de les discoteques a Eivissa.
1: I serà avui capvespre el Club DC10 obre portes a les 6 i tancarà demà de matinada, l'última festa ja que marca el final de temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa que diuen adeu a un festiu més.
0: Mentrestant, Maria Dalmà Bonet torna a emocionar París 51 anys després.
1: La cantant mallorquina ha ofert un concert a la Sala Olímpia amb la mirada posada en l'actuació d'ara ja fa mig segle, però també amb els temes del seu darrer àlbum, L'aigua no cansa. Entre els assistents hi va acudir l'expresident català Carles Puigdemont.
0: A la plana internacional, l'Iran assegura que els Estats Units han acceptat algunes de les seves condicions per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: Ho ha anunciat aquesta mateixa matinada el líder del Consell Suprem de Seguretat de Teheran. Es tracta de les 7 condicions plantejades pel règim dels ayatolàs. Els Estats Units han acceptat algunes de les 7 condicions plantejades, però així ho han assegurat a Rassai en un missatge a les xarxes socials.
0: I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, recordeu, ha activat l'avís groc avui per pluges a Menorca i pràcticament a tota l'illa de Mallorca. Arribem així a les 9 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals en els butlletins horaris. Mentrestant, a IB3 Ràdio...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Ya, son las cosas bonitas.
1: No, tú no estás.
0: Imagina María también. María,
2: no, no, no. Imagina
0: la ciudad y tú te crees que vamos a estar copiando. Perdona, pero
1: si yo copia una cançó. Una camiseta.
3: Mira, María, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
0: mira, mira,
4: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, dia festiu avui a les Balears, també a la resta de l'estat espanyol. Pel pont del 12 d'octubre, avui en previsió de temps plujós, ja serà a partir de l'hora baixa del migdia. Avui groc per pluges, avís que poden ser intenses, sobretot a l'interior i sud de Mallorca. Un dia de la hispanitat en què els Reis presideixen la clàssica desfilada militar serà a Madrid, que cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i també de Ceuta a primera plana de l'agenda política. De part de les Balears hi seran presents la presidenta Marga Proens i el president del Parlament, Gabriel Lesen. Entre les absències, el president d'Euskadi i la de Navarra, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. L'acte començarà a les 11 del matí i, en acabar, la família reial oferirà una recepció al Palau Reial. I en el segon dia, segon acte de precampanya electoral del PSOE, el secretari general i president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a garantir un habitatge digne.
2: Va a derogar todo lo que huela a sanchismo, todo lo que huela a gobierno de coalición progresista. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo.
1: Ha fet referència a una entrevista del diari ABC a Santiago Abascal en què ha estès la mà al Partit Popular per una entesa, tot i en condicionals. Elías Bendodo és vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
3: Porque su partido ha sido laminado y se ha convertido en un proyecto personal de resistencia de una persona que solo busca defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su gobierno y a su familia.
1: I avui també és notícia, la universitat ha pujat un 30% als salaris dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Illes Balears. Si fa uns anys els preus disparats del lloguers tiraven enrere els investigadors d'altres indrets de l'Estat, també d'Europa, l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat la universitat va contratar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. Toni Bordó i és vicesecretari de Personal Docent Investigador.
4: Hem arribat fins i tot incrementat sou a el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguin més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que fa feina amb ell.
1: I també satisfacció entre el col·lectiu d'infermeres. A partir d'ara podran exercir com a directores dels centres de salut gràcies a l'esmena incorporada en la llei de capitalitat. Fins ara, una sentència del Tribunal Suprem només permetia als metges tenir aquest càrrec. Després d'anys de mobilització, finalment, per tant, serà una realitat. Maria José Sastres, la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria.
5: Jo crec que el que se soluciona és una injustícia. Els infermeros o qualsevol altre professional que tingui formació en gestió, que tingui les competències, que presenti un projecte de gestió i que, a més, tingui el suport de la gerència del seu equip, se pot presentar un càrrec de direcció de zona.
1: L'alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha parlat avui mateix en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra, això en resposta directa a les exigències de Donald Trump. Escolta'm Zelensky.
6: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy.
1: I Zelensky respon, diu, volem pau, estem disposats a un alto el foc i estem preparats per començar amb qualsevol mena de mesures de desescalada. Amb aquestes paraules de Zelensky arribam a les 10:04 als serveis informatius. Actualitzam notícies, tornam amb la darrera hora al punt de les 11.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que tu des quin al·lot més curruqués aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: Muchas gracias.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, atenció informativa en aquesta hora a Madrid. Ja és a punt de començar, ho veiem ara mateix a les pantalles, la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis amb motiu d'aquest 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i també de Ceuta, primera plana de l'agenda política. A la tribuna d'autoritats, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, també veiem diversos ministres conversant en aquests moments i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern balear, Marga Proens. Entre les absències, el president d'Euskadi, també la de Navarra, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. Tot plegat a l'espera ja que el Tribunal Suprem decideixi les pròximes hores si manté o bé aixeca la suspensió de l'anomenada llei de nets. Recordem que el mes passat va suspendre cautelarment el dret a vot d'uns 400.000 ciutadans a petició de PP i de Vox. El cens electoral per la general del 29N es tanca, de fet, avui mateix, avui dilluns. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa Sánchez d'intentar alterar el cens electoral amb la llei de nets.
2: Y los hemos detenido nosotros denunciándoles en el Tribunal Supremo con nacionalizaciones masivas de personas que se habían ido hace 60, 70, 150 años y sus nietos y sus descendientes y han intentado alterar el censo electoral para poner a los funcionarios cubanos y a los funcionarios venezolanos, esos del grupo de Puebla de Sao Paulo, a rellenar los sobres de los votos que después iban a llegar a España.
1: Resposta del president espanyol, ha demanat a l'alt tribunal que freni l'intent de les dretes, diu, perquè no quedi suspès el dret de vot dels nacionalitzats per aquesta via.
3: ¿Es constitucional? ¿Se puede de verdad decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, no una vez, sino unas cuantas veces, que no van a poder hacerlo en el año 2026? ¿Porque no lo quiere Feijóo y no le gusta a Abascal?
1: També, ja ho sabeu, és objecte de debat polític el vot per correu pels dubtes de les formacions que han dit del PP i de Vox que llancen sobre la fiabilitat d'aquest sistema. Els experts consideren, però, que disposa de nombroses garanties. El vot per correu exigeix identificar l'elector en diferents fases i està sotmès a controls electorals, tal com indica el politòleg Pedro Riera.
4: No hi ha cap argument en el sentit de que és un procés que té totes les garanties. Hi ha estudis internacionals comparats que bàsicament precisament analitzen això, si hi ha frau, si no hi ha frau, i Espanya, pues, és a dir, és un país en el qual les dades clarament indiquen que no hi ha cap problema en aquest sentit.
1: I aquí les Illes Pont del 12 d'octubre, en què es preveuen més de 5.000 vols als tres aeroports de les Balears segons dades d'AENA. Avui, de fet, hi haurà més de 1.200 moviments. La major intensitat són Sant Joan, tot i que disminueix, hem de dir, l'arribada de vols respecte de l'any passat. De fet, avui a Eivissa ja acaben les festes de tancament de les discoteques. A aquesta hora baixa mateix, el club DC10 obre portes a les 6 i tancarà demà ja de matinades la darrera festa que marca el final de la temporada. Milers de persones han omplert durant tot el cap de setmana els principals clubs de l'illa, que diuen ja adeu a un estiu més. Molts venen de lluny i d'altres per primera vegada.
5: Vivo en Alemania y vine ayer, estuve en Universal viendo David Guetta y nada, hoy estoy aquí. Solamente tengo pensado ir aquí, hoy no voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco. Y nada, eso es mis vacaciones y ya otra vez a volver a Alemania a trabajar.
1: Un dia 12 d'octubre avui que coincideix també amb l'obertura de la Vada General de Caça, que s'estendrà fins al 10 de febrer segons l'espècie i també la modalitat. A segon record.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mine. Mwah.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Començam a Madrid, bon dia, on els insults i també les esbroncades han marcat l'arribada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la desfilada amb motiu del Dia de la Hispanitat en aquest 12 d'octubre. Hem de dir que els actes centrals han començat amb la desfilada militar tradicional davant la tribuna presidida pels Reis. Un 12 d'octubre marcat per la precampanya electoral i alhora per les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. De fet, a la tribuna d'autoritats, 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern balear, Marga Proens. Aquí a les Illes acabam de saber que Salvament Marítim cerca en aquest moment dues embarcacions desaparegudes amb 23 persones a bord que haurien sortit des d'Algèria els dies 4 i 6 d'octubre en direcció cap aquí, cap a les Illes. Aquest diumenge un helicòpter i un avió de Salvament Marítim van pentinar les aigües del sud de l'arxipèlag, però finalment no van localitzar cap de les embarcacions. I a Palma han estat detinguts un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons informa la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home més se li imputa un delicte d'amenaces. La investigació continua oberta i encara continuem a Palma. Els empresaris del passeig marítim reclamen solucions a l'Ajuntament, també a l'autoritat portuària, per la manca, diuen, d'aparcament. Una mesura que asseguren és per pal·liar la pèrdua de clients que diuen que pateixen d'ençà de la reforma d'aquest espai ara ja fa un any. Alguns negocis com l'Auditorium han augmentat els minuts de gentilesa justament per facilitar als espectadors.
2: Reservan, pero no llaman y dicen que no podemos llegar, que no hay sitio para aparcar.
3: Después de tantos meses de obra, ahora los clientes sencillamente no tienen parking y realmente dicen que es una lástima porque son clientes de toda la vida.
4: Hi havia un carga i descarga i com que ara no és horari de carga i descarga, han pogut aparcar.
5: Sempre hi ha un munt de cotxes intentant aparcant.
6: Per aquí, per Palma, sobretot, el tema del parking és una locura i...
1: I avui també és notícia, us ho avançam a IB3, la Universitat de les Illes ha pujat un 30% el salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Illes, moltes vegades frenats per l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. I la fórmula està funcionant, afirma el dirigent de l'UIB, que al setembre va contractar 37 investigadors de fora. L'ets, en aquest cas, el vicerector de personal docent i investigador, és Toni Bordoi.
7: Hem arribat, fins i tot incrementat sou, el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguem més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que faci feina amb ell.
1: L'alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha parlat avui en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra.
8: We welcome the energy ceasefire when it holds.
1: Diu que adoptaran prop de 1.600 noves inclusions a la llista de sancions dirigides contra el complex militar industrial rus. Aquesta serà, diu, la major ampliació de la llista de sancions des que Rússia va iniciar la guerra. Amb aquesta advertència de Kallas arribam a les 12:04, actualitzant notícies. Tornem ja al punt de la una.
0: Més informació a ib3notícies.com.
9: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar

0: Santa. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, dia 12 d'octubre, avui marcat per les eleccions generals del 29N, també amb el ressò de la crisi de l'habitatge i de Ceuta. A banda, la tradicional desfilada de les Forces Armades, insults i també escridassada forta al president espanyol Pedro Sánchez. Els actes centrals que continuen en marxa en aquesta hora han començat amb la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis. A les tribunes hi hem vist Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i les presidentes i també presidents autonòmics, entre els quals Marga Proens, també excepte l'endecari, el president canari i el de La Rioja, tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal. Un dia de la hispanitat que arriba, ja ho sabem, unes hores abans que els Reis d'Espanya visitin la ciutat autònoma de Ceuta i l'endemà també seran a Melilla. Serà la primera visita oficial de Felip VI i de Letícia, gairebé dues dècades després de la que feren ja Joan Carles I i Sofia l'any 2007. Els Reis presidiran un homenatge a les persones que moriren en l'entrada del passat dia 30-31 de juliol i visitaran també un dels 35 centres educatius de la ciutat. Al vespre faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dorm d'ençà del seu repadrí al front 13. Aquí a les Illes, en aquesta hora, estan pendents de la recerca per part de Salvament Marítim de dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mateix mes. La recerca ja va començar ahir diumenge amb un avió que sobrevolà les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats. I en turisme, les vendes de les empreses de les Balears han crescut un 4,8% aquest estiu respecte del mateix període de l'any passat i encara millor, els ingressos hotelers per habitació disponible han pujat un 7,7% segons el darrer informe d'Excel Tour. És un balanç positiu per les Balears que consoliden el bon ritme turístic. A Eivissa, en aquest cas, els hotels comencen ja a tancar esglaonadament a partir d'aquesta setmana que entram després d'una temporada, diuen, positiva pel sector i cap als sindicats acaba, però, amb moltes assignatures pendents. En Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
2: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa, i després l'any que ve sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març, i bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
1: Notícia de darrera hora que ens arriba de la política. Acabam de confirmar que Podem i Esquerra Republicana han oficialitzat la seva aliança pel 29N i faran campanya conjunta. Els Morers renuncien, per tant, a presentar-se a Catalunya per no dividir el vot independentista, a canvi, això sí, que Gabriel Rufián faci campanya per Irene Montero a la resta de l'estat espanyol. I ja un apunt de Rússia, d'Internacional, rebutja la treva de 60 dies proposada pel president ucraïnès Zelensky per convocar eleccions i no confirma, per tant, l'anunciada per Donald Trump, mentre que la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i també individus vinculats a la guerra. L'alta representant de la Unió, Kaja Kallas, ha parlat avui en defensa del president ucraïnès, ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra. Arribam així a la 1:04, actualitzant i ampliant també la darrera hora, ja l'informatiu migdia a les 2 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
3: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les reemissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

tres llits i se me neia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orient.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Un, dos...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdó.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

det, jeg skal have på. Nævne dig. Hvor er det sådan dit?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Fa 8 anys que rep escridassades en el mateix escenari i el 12 d'octubre d'enguany no ha estat una excepció. Els minuts previs a la desfilada militar a Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat han estat marcats de nou pels insults i crits al president espanyol Pedro Sánchez en una jornada que arriba escalfada per la precampanya electoral, per Ceuta i per la crisi de l'habitatge. La presidenta Marga Proens ha estat una de les representants autonòmiques que han assistit a l'acte. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia.
1: En què també s'han notat, això sí, algunes absències.
2: A les tribunes s'ha vist la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i les presidentes i els presidents autonòmics, excepte el lehendakari, el president canari i el de la Rioja. Al marge de les autoritats no hi ha faltat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però sí el de Vox, Santiago Abascal, que ha viatjat a Ceuta avui, un dia abans que la ciutat autònoma rebi els Reis Felip i Letícia.
1: Segons una informació de darrera hora, l'atenció en aquest moment s'estaria traslladant a la Puerta del Sol, on s'estan creuant retrets i insults entre alguns assistents en aquesta desfilada militar i acampats per l'habitatge. Tot d'una ho explica Fem un repàs a l'acte principal del 12 d'octubre en una jornada amb altres assumptes destacats. Sense notícies de dues embarcacions procedents d'Algèria amb 23 persones a bord.
2: Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar les dues embarcacions que haurien sortit els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir mateix va començar la recerca amb un helicòpter i un avió que sobrevolaren les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
1: La planta hotelera eivissenca comença a tancar amb assignatures pendents per la pròxima temporada.
2: Els empresaris fan un balanç positiu d'aquest estiu caracteritzat per una major despesa del turista, però els sindicats fixen els assumptes no resolts encara, la manca d'habitatge i la desconnexió digital dels treballadors.
1: Un 30% més de salari per als ajudants de doctor de la universitat.
2: Els preus disparats del lloguers tiraven enrere els investigadors d'altres indrets i l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, l'OIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. En el cas concret dels internacionals, el 2021 suposaven un 21% del total, mentre que l'any passat ja eren el 40% de les sol·licituds.
1: Esquerra Republicana i Podem confirmen una col·laboració per al 29N.
2: Els dos partits han pactat anar junts en llistes per les circumscripcions catalanes i que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya. Mentrestant, els partits inclosos al Front Ampli mantenen la mà estesa a la formació morada.
1: Pel que fa als esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Mallorca guanya 3-1 les Palmes a Son Moix.
3: En el millor partit de la temporada, el Mallorca supera l'equip canari amb gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adri Fuentes. D'altra banda, en bàsquet, l'Azul Marino, recent ascendit a la Lliga Endesa, suma 3 victòries en 3 partits i comparteix lideratge la temporada del seu debut a la màxima categoria.
1: I quant al temps, l'avís groc s'ha desactivat a Menorca, però encara roman actiu a l'interior i sud de Mallorca per pluges. Què ens espera per les pròximes hores? Marc Alenté, bon dia.
4: Bon dia per aquestes pròximes hores. Parlarem d'ambient variable. Tot i que tindrem moltes estones de sol, creixen els núvols i de manera puntual deixaran ruixats. Sobretot cap al centre i sud de l'illa de Mallorca. Poden créixer a l'interior d'Eivissa, és més difícil que arribi a ploure, però vaja, no ho poden descartar. A la resta, més estones de sol i un ambient molt semblant al d'ahir, els màxims que s'han de moure entre els 26 i 27 graus. En general, vent que continuarà bufant fluix i per demà no esperem molt de canvis.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vagueirinho possas voltar a aprender. Se o teu

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia. La tensió viscuda als actes de les Forces Armades amb l'escridassada i insults al president del govern estatal s'ha traslladat en aquesta hora a la Puerta del Sol. La Policia Nacional conté en aquest moment un nombrós grup d'ultres que s'han acostat a la zona d'acampada per l'habitatge de Madrid. La imatge sonora de fora del recinte és aquesta. També s'han sentit insults en contra del president del govern estatal i des de dins, després d'un fort cordó policial, els crits des de l'acampada són aquests. Tot això en un 12 d'octubre festiu en què l'arribada de migrants a les Pitiüses i la manca d'habitatges han estat presents en l'acte institucional de la patrona de la Guàrdia Civil a Eivissa. El Centre Cultural de Jesús ha acollit l'entrega de medalles a 5 agents per actuacions destacades en aquest any i s'ha recordat la memòria dels agents morts en aquest darrer any a les Pitiüses. Sobre l'arribada de barques a les illes, el comandant Juan Carlos González ha dit que ningú no deixa que el seu fill es jugui la vida per una aventura, sinó per fugir de la misèria. També que lluitar contra el tràfic de persones és combatre per l'ànima de la civilització després d'un important operatiu aquesta setmana. El Consell ha destacat la col·laboració per allotjar el servei marítim a Sacoma. Escoltam per aquest ordre el president Vicent Marí i la directora insular de l'administració de l'Estat, Raquel Huasc.
1: El problema més greu que tenen és la vivenda, sense cap dubte. I des del Consell Insular ens hem posat manos a l'obra i col·laborar amb la Guàrdia Civil en unes vivendes que estan a punt de ser entregades a Sacoma pel servei marítim de la Guàrdia Civil.
2: Sentir els drets humans de les persones, perquè crec que això és el que MUS defineix com a societats democràtiques i modernes. Per tant, crec que això és el que m'agradaria destacar, i destacar avui que és un dia de celebració, un dia de reconeixement de tota la feina i la dedicació que té la Guàrdia Civil.
0: Avui també es notícia la recerca de dues embarcacions procedents d'Algèria amb 23 persones a bord. Precisament Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar les dues embarcacions que haurien sortit els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir mateix va començar aquesta recerca amb un helicòpter i un avió que sobrevolen les aigües del sud de l'arxipèlag, de moment sense resultats. La planta hotelera eivissenca comença ja a tancar amb assignatures pendents i prenen nota per a la pròxima temporada. Els empresaris han fet un balanç positiu d'aquest estiu. Diuen que ha estat caracteritzat per una major despesa dels turistes, però els sindicats s'han fixat en qüestions no resoltes encara, com per exemple la manca d'habitatge, que afecta la classe treballadora també de temporada, i la desconnexió digital dels treballadors. Avui és un 12 d'octubre en precampanya. Notícies relacionades amb les eleccions del 29N. Esquerra Republicana i Podem han confirmat una col·laboració per a aquestes eleccions. Els dos partits han pactat en el lluny a llistes per circunscripcions catalanes i que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya. Amb aquesta informació arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 4.
3: Més informació a ib3notícies.com.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Cuidado.

Jo, l'escolt. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Notícia de darrera hora. El Tribunal Suprem manté la suspensió cautelar del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i, per tant, no podran votar el 29 de novembre. El Suprem ha desestimat el recurs de reposició de l'advocacia de l'Estat contra aquesta mesura cautelar adoptada dia 10 de setembre en relació a inscripcions en el cens de residents absents a l'estranger amb el vot particular d'una magistrada dels 6 que componen la secció. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat havien demanat que s'aixequessin aquestes mesures cautelars davant la impossibilitat de revisar els gairebé 170.000 expedients als quals afectava aquesta mesura adoptada pel Suprem i que acaba de ratificar. I ja s'ha dissolt la concentració que s'ha produït de manera imprevista a portes de l'acampada per l'habitatge de la Puerta del Sol de Madrid. La majoria de les persones que han participat duen banderes espanyoles i també se n'han vist de franquistes, amb l'àguila. Els manifestants han increpat els acampats i han repetit els càntics amb insults contra el president del govern que s'han sentit en els actes de celebració del Dia de les Forces Armades. Més coses. La Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor davant de les dificultats que tenien per captar talent. L'objectiu de la mesura és que puguin fer front a l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. El mes de setembre, la UIB ha contractat 37 investigadors de fora de les illes. El vicerrector de Política Científica, Víctor Omar, destaca l'esforç per captar talent. Els internacionals, a més, guanyen pes i es dupliquen en 4 anys, mentre que el 2021 suposaven el 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la Universitat de les Illes Balears, l'any passat ja es varen situar en el 40%.
2: Estan pagant un 25% més d'allò que ofereixen altres organismes per perfils similars, de convocatòries que són de prestigi, tant a nivell estatal com europeu, i això intenta, tot i que no ho compensa encara, recompensar que és, o equilibrar o compensar aquest hàndicap que suposa el nivell de vida i el cost de la vivenda de les Illes Balears.
1: I una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Jomi, una pacient amb paraplàgia, va plantejar la possibilitat de reparar-lo des de l'illa i ara el centre Vit de l'Aió treballa per reproduir una peça que el fabricant ja no produeix. Ara, Daniel Cintas, especialista en prototipatge i disseny 3D, fa feina per reproduir aquesta peça avariada al Fab Lab del Centre Vit. El repte és trobar el material més adequat, un que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat que necessiten.
3: Tu eres unes peces que són de plàstic, no? Sobretot a la part de baix de la cama, i ens van demanar ajuda abans si ho podien escanejar i fabricar aquestes peces aquí en el laboratori del Fab Lab de Menorca.
1: I en internacional, el Papa Lleó XIV ha continuat avui amb la seva agenda, tot i que està a l'espera d'una intervenció quirúrgica a la qual s'ha de sotmetre en els pròxims dies perquè li extreguin un nòdul del pulmó. Segons el portaveu del Vaticà, el pontífex manté avui les seves activitats habituals. Amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, 12 d'octubre atípic per mort de la convocatòria d'eleccions estatals dia 29 de novembre, una convocatòria a la qual no podran votar els nacionalitzats en virtut de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha fet públic avui que manté la suspensió cautelar d'aquest dret a vot. El Suprem ha desestimat el recurs de reposició de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar adoptada el passat 10 de setembre en relació a les inscripcions en el cens de residents absents a l'estranger amb el vot particular d'una magistrada dels 6 que componen aquesta secció. Avui és un dia festiu en què el temps acompanya a gran part de l'arxipèlag. A la platja de Palma, per exemple, ha estat una bona oportunitat per als restauradors i comerciants, tot i que avui de matí l'ambient era més semblant a un dilluns normal que un dia de tancament de pont.
2: Más o menos igual que otros días, de hecho incluso menos. No sé si será porque la gente se ha marchado a visitar otras zonas, pero de momento no tenemos ese movimiento que podemos tener un fin de semana o incluso entre semana otros días.
3: Hubo más gente ayer que era domingo. Hoy está muy tranquilo, la verdad. Esperaba más gente hoy.
1: I avui capvespre, amb la festa del Club DC10, es posa punt i final al cap de setmana de closings a l'illa d'Eivissa i es tanca la temporada. El sector hoteler comença progressivament el tancament i amb aquesta cap de setmana, Santa Eulària de Riu, un operatiu especial a nit passada amb motiu del tancament de les discoteques, s'hi han aixecat 31 actes relacionades amb el tràfic de drogues. En el dispositiu han participat 7 agents de la policia local i un policia de Formentera al costat del seu cap detector de drogues, segons ha informat l'Ajuntament. La majoria de les substàncies confiscades es corresponen amb cocaïna, encara que els agents també han identificat cocaïna rosa, coneguda com a tussi. En l'operatiu no s'hi han produït detencions. Prop de 500 infants i joves han omplert Menorca de música i esperança aquest cap de setmana, una mica més llarg de l'habitual per mort del dia festiu d'avui. Ciutadella ha acollit per primera vegada el Congrés Nacional de Puericantors. 3 dies per cantar Junts per la Pau. Cristina Tomàs.
4: Infants i joves d'agrupacions d'arreu d'Espanya, amb la participació d'una escolania de Polònia, s'han reunit 3 dies al voltant de la música, la pregària i la convivència. Sentim Cristina Álvarez, directora dels Puericantores de la Catedral de Menorca.
5: És molt polit cantar cançons per la pau. Fer cants per la pau és preciós. Però un s'ho té que creure, ho té que demanar. I quan cantes i demanes, alguna cosa succeeix en el món. Dius, hi ha esperança.
1: I avui IB3 també és notícia. IB3 Televisió aposta per la cultura amb el seu nou programa Creadors, una cita setmanal on es posa el focus en aquells que contribueixen a fer que les Balears siguin un referent cultural i artístic. La cita serà cada dilluns a partir d'avui, quan passin 20 minuts de les 11 del vespre. Com dèiem, a partir de les 11 del vespre a IB3 Televisió, a partir d'avui, cada dilluns, el programa Creadors. Amb aquesta informació, amb aquesta convidada a gaudir de l'estrena d'aquest programa d'IB3 Televisió, arribarem a les 5 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Este tema se lo quiero dedicar a

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: De vegades, senyor...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Chacho, chacha, es que digo, mire para ti.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Comissions Obreres en rep una mitjana de 3 casos diaris d'expedients disciplinaris a tots els sectors. Com que coincideix amb la davallada d'activitat de finals d'agost, pensen que les empreses ho fan per abaratir els acomiadaments de final de temporada. El sindicat lamenta que aquesta cloenda d'una temporada que ha estat marcada novament per una manca de personal que ha empitjorat les condicions laborals als hotels. La secretària general de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera, Consuelo López, apunta la desconnexió digital com a una de les assignatures pendents.
2: Que no use tu terminal móvil particular. Si quiere comunicarse para hacerte cambios de turnos, horarios y explicarte sus condiciones o lo que quieran hacer contigo, que la empresa le dé un móvil a cada persona y entonces nos comunicamos con ellos. Y lo que aquí pido es que cada trabajador que esté metido sin su permiso, porque casi siempre es sin permiso, en esos grupos de WhatsApp que crea la empresa por departamentos, que automáticamente se salgan.
1: Més coses. Una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Més detalls, Menorca, Carles Marquès.
3: Tot va començar amb una idea de Flor Giomi, que havia fet cursos d'intel·ligència artificial i impressió 3D al Centre Vit de l'Aió. Davant les dificultats per reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, va compartir la possibilitat de cercar una solució des de Menorca.
4: Y nada, envié un email contando mi situación al CentreBit y el CentreBit automáticamente me respondió.
3: Ara, Daniel Sintes, especialista en prototipatge i disseny 3D, treballa per reproduir la peça variada, el Fab Lab del CentreBit. El primer pas és escanejar-la en 3 dimensions per obtenir-ne un model digital i fer-ne l'enginyeria inversa. A partir d'aquí es prepararà una primera reproducció mitjançant impressió 3D. El repte és trobar el material més adequat que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat necessàries.
1: Detenguts a Palma, un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons ha informat la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home, a més, se li imputa un delicte d'amenaces. La investigació continua encara oberta i no es descarten noves detencions. S'investiga perquè quan la jove va complir 18 anys, l'home va finançar i gestionar des de l'estat espanyol els documents i les despeses del viatge perquè ella es pogués traslladar a l'illa. Segons la policia, la jove havia de tornar als doblers del viatge treballant legalment en un restaurant de menjar japonès on li havien promès uns ingressos suficients fins i tot per ajudar econòmicament la seva família. Una vegada a Espanya, l'home va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la jove per obligar-la a oferir serveis sexuals a canvi de doblers. I en l'àmbit internacional, la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra prop de 1.600 entitats i individus vinculats a la guerra d'Ucraïna. L'alta representant de la Unió, Kaya Kallas, ha parlat aquest dilluns en defensa del president ucraïnès i ha advertit que no es poden celebrar eleccions en plena guerra. Kallas ha posat en dubte que Rússia respecti la treva energètica anunciada per Donald Trump i diu que el futur d'Ucraïna és a la Unió Europea. Amb aquest apunt de l'actualitat internacional arribem a les 7 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 8.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals. A Òrbita 3. Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Són les pulsacions guitarreres d'aquesta Day and Die. Són els d'Ohio, The National, una de les bandes més influents i respetades de l'indie rock i post-punk del segle XXI. El grup, nascut a la metròpoli de Cincinnati, oferirà un únic concert a tota la península aquesta tardor, serà diumenge de 8 d'octubre, en el Cursal de Donosti. Així enfilam la recta final, la mencetal de darrera sessió de l'Òrbita 3 Extra d'avui dilluns. Seguirem el nostre particular viatge per la galàxia musical fins a tocar les 8 del capvespre, pilotant aquesta nau radiofònica, Tito Fuster, davant el micròfon. I un altre dels grups de caire internacional que actua aquesta tardor a la península, els de Seattle Band of Horses. En el seu cas, celebren el 20è aniversari del seu gran debut, Everything All the Time. Actuen dia 21 d'octubre a la sala Razzmatazz de Barcelona, dia 22, la Riviera, Madrid.

0: El so èpic, contundent, atmosfèric i guitarrer de Band of Horses, la banda de Seattle, celebra el 20è aniversari del seu aclamat debut discogràfic, discàs que editaven el 2006 amb el títol de Everything All the Time.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Àlbum que interpreten íntegre en la seva gira mundial que fa aturada a Barcelona proper 21 d'octubre i dia 22 a Madrid. Band of Horses al capdavant, amb la inconfusible veu de Ben Bridwell, i aquest àlbum que amb motiu del 20è aniversari han reeditat i a més afegint extras, un directe i rareses. Dia 21 d'aquest mateix mes actuen a Barcelona, dia 22 a Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I un altre dels potents directes a la vista per aquesta tardor, els Strokes. El combo de Nova York oferirà una única actuació a Barcelona el proper dimarts 20 d'octubre.

La banda liderada per Julian Casablancas, és a dir, els de Nova York, The Strokes. Tot just acaba de sonar aquesta sublim de Adults Are Talking, tot un himne del grup nord-americà. I fa uns minuts escoltàvem Under Cover of Darkness del seu àlbum Angels, que publicaven fa 15 anys. Els Strokes, que celebren, d'altra banda, 25 anys del seu debut discogràfic, i actuaran el proper dimarts 20 d'octubre, única actuació a tota la península en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Estaran presentant aquest, el seu darrer àlbum.

Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears. Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

Són els de Granada, Los Planetas. Què pudo hacer? Tot un himne del seu repertori, aquesta banda que es formava a principis de la dècada dels anys 90. Els membres històrics, Juan Ramón Rodríguez, Asadi Jota i Floren Muñoz. Amb la seva característica mescla de guitarres distorsionades, psicodèlia i pop melòdic, i cançons que formen part de l'indie nacional. Los Planetas tenen prevista actuació a Mallorca el proper dissabte de 7 d'octubre en el recinte Som Fusteret. Arriba The Most Beautiful Days Festival, que també reunirà a Germán Salto, L.A., Annie B. Sweet i The Lemon Twigs. Arriba ara, cumpleaños total, Los Planetas.

Són els de Granada, Los Planetas. Tot just acabam d'escoltar Espíritu Olímpico, un dels temes que va aparèixer en el seu àlbum Zona Temporalmente Autònoma de 2017. Cançó que més compta amb La Bien Querida. Los Planetas, que actuaran a Palma el proper cap de setmana, dissabte, dia 17, en el recinte de Son Fusteret, dins el marc del festival The Most Beautiful Days. Esdeveniment que també comptarà amb el recomanable duet nord-americà de Lemon Twigs.

0: Adiós con alegria, una de les noves cançons de la malaguenya Annie Bisuit, cantautora referent de l'indie nacional. La seva música proposa aquesta neopsicodèlia, folk i pop. Annie Bisuit, una altra de les atractius del festival The Most Beautiful Days, que es durà a terme el proper dissabte a Palma, en el recinte Son Fusterat.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I canviem d'escenari, un altre festival que es durà a terme, en aquest cas, a Inca Mallorca, on Season Fest, amb entrada gratuïta, i també el proper dissabte, dia 17, amb bandes com ara Puño Dragón, Caravana, Inmir, els mallorquins Ritual Nepal, Negre, i el trio femení Cariño. I si

0: el sol.
1: Son Cariño, que actuaran a Inca Mallorca el proper dissabte, dia 17, en el festival On Season Fest, en el quarter general Duque de Inca. També hi seran Puño Dragón, Caravana, els mallorquins Ritual Nepal o Negra. Amb ells arribam al punt horari de les 8 i en aquest punt horari desorbitarem. Proper cada setmana seguirem punjant la banda sonora de la tardor. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster. Adeu, salut.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

dia dalt del campanar. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Hola, sóc l'Albert Barniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina ni para cosas de...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

àvides, o enfilar-te amb les àvides al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.